0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Hola, bon dia i benvinguts a l'Oi Pro i Menorca. Avui és divendres 21 d'agost de 2026. Les festes de Sant Bartomeu, Ferreries, estan venint a punt de començar. En certa manera, ja estem en aquesta recta final. I nosaltres ens hem desplaçat al Museu de Geologia, aquí, a Ferreries, per poder fer avui el nostre Oi Pro i Menorca. Ja es poden fer una idea, reirem i molt de festes. El que fem ara en arrencar és recuir altres qüestions, com per exemple el que és l'àmbit que ens deixa unes hores passades en les que hi ha hagut aquest canvi de temps ràpid, important, fort, destacat. El temps està desbocat. Són paraules d'Agustí Jansà, que sempre hem tingut per a bé com a una persona que sabia perfectament el com funciona el tema de la ciència meteorològica. I en aquest sentit, amb tot el sentit, el temps està desbocat. Avui, ara, encara queden unes hores en què no s'han desactivat encara les alertes, ara anirem a aprofundir, com no, en la previsió meteorològica, però és com han quedat d'estampes, de fotografies, a xarxes socials, les imatges, i el que han suposat aquesta explosió meteorològica que hem viscut a les darreres hores, amb qüestions que esperem siguin només quasi més per l'anècdota o per alguns danys materials i poc més, i que, en tot cas, amb el que ens queda d'estiu i abans que arribi el veritable canvi de temps, encara no ens tinguem que tornar a trobar coses com aquesta. Dit això, el que fem és arrencar, començar, i ho fem ja de seguida amb uns bons consells. I els nostres primers protagonistes no trigaran en arribar.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana granel a 1,35 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: En IKEA Menorca tu hogar nos inspira cada día, desde hace 15 años. Este miércoles 26 ven a celebrar nuestro aniversario. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este miércoles en IKEA.
4: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Concert final en Caminos d'Espanya, amb el Quintet de Metalls Spanish Brass. Dimecres 26 d'agost, al Parc Rubió i Tudurí, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: Volem saber quin és el temps, la meteorologia que ens depara la jornada d'avui. Joan Oriós, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui a l'illa de Menorca continua la inestabilitat amb intervals de núvols i ruixats i tormentes que poden ser localment forts o molt forts, amb probabilitat especialment aquesta tarda amb avisos actius. Les temperatures avui en descens, s'esperen màximes de 33 graus a Ciutadella, 32 a Maó. Pel que fa al vent, ho farà moderat amb ratxes fortes o molt fortes associades a les tormentes, amb tendència general a afluixar a la tarda entre fluix i moderat bufant del nord-est. Demà les temperatures amb pocs canvis o en descens les màximes, s'esperen màximes de 33 graus a Ciutadella, 32 a Maó. Les mínimes a la nit no baixaran dels 25 graus a Ciutadella, 23 de mínima a Maó. Pel que fa al cel, torna a l'estabilitat amb predomini del cel poc ennuvolat. El vent demà bufarà fluix a moderat de llevant. És una informació...
7: Ecosis patrocina la predicció del temps.
8: Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics. Sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
9: Nuracom Fibra Óptica. Wimax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Esclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en esclaustra.com.
1: 12 i 26 minuts i continuem en directe al nostre Avui per Avui Menorca. Ens acompanya Ramon Sintes, regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Ferreries. Bon dia i benvingut.
10: Bon dia, com va? Cultura no.
1: Cultura no?
10: No.
1: Festes?
10: Festes, promoció econòmica, educació, turisme, això sí.
1: Tot això?
10: Però cultura no. Cultura no m'ho van donar. No. Sí, tot el metge.
1: Bueno, amb un ajuntament com de Ferreries, m'imagino que totes aquestes qüestions, feina de bandú, no? Per tenir un poc l'atenció posada a tot el que és necessari.
10: Sí que és cert que quan més feina hi ha a l'àrea de festes és quan menys feina hi ha a l'àrea d'educació. Per tant, anant més o menys
1: compensant.
10: Sí. I la part turística i de promoció econòmica, fires, mercats i tot això, és una feina que es va fent tot l'any, però de forma més tranquil·la, més pausada. Festes, està clar, festes, quan arribes l'estiu, sobretot per organitzar Sant Bartomeu, és quan hi ha més feina. Però, bueno, en realitat que hi ha un bon equip i sobretot un gran personal de l'Ajuntament que fa que sigui més fàcil es poder quadrar tot.
1: Podem dir, per tant, tot està bon i preparat?
10: Tot està baix control.
1: A les darreres hores, el cert és que hem vist aquesta reacció meteorològica important que hi ha hagut amb aquests diferents avisos. A la banda de llevant de Menorca, doncs, hem pogut veure que ens ha deixat moltes imatges d'arbres caiguts, etc. Per aquí ha fet de maig o no?
10: No, la veritat que, de fet, ahir a cap vespre, una d'aquestes vegades que m'he despert i he vist els trons, llams i sentit el temporal que fa pensar, mare meva, val més que ho faci avui que no que ho faci demà o demà passat. I avui dematí, quan he vist els vídeos de la banda llevant, pues sí, el pitjor s'ho han duit el llevant de Menorca. I sí, es veu que sí que ha fet bastant d'estragos per Mó i el castell, crec, que ha estat els dos postos on més ha picat, i per un tros de la banda de l'O que dona el radical en porter i el tros de costa. Nosaltres ens han salvat i ara mateix la previsió ja és que el pitjor, en principi, segons les previsions, que el pitjor ja ha passat. Per tant, pues, en principi, tenim un Sant Bartomeu no passat per aigua.
1: Com ha de ser. En tot cas, sempre m'imagino que des de l'aspecte organitzatiu sempre hi ha que pensar en el que vols que sigui i en el que podria passar.
10: Sí, i tenia... evidentment, en quant a la previsió d'aigua o unes festes com aquestes, intentes apurar al màxim. Intentes arribar en el moment que veus que ja ve d'aigua, que no hi ha res més a fer, pues, a prendre la decisió de dir o anul·lam, o canviem d'horaris, o esperam d'aquí una hora que hagi passat el temporal i tornar a reprendre, i tot. Bueno, i de moment, amb aquests 4 anys de mandat i aquests 4 Sant Bartomeus que m'ha tocat organitzar, no he tingut problemes d'aigua. Sí que és cert que hi va haver un any que va ser l'any de Sadana, de Mercadal i del centre de Silla, que mos va ferrar de refiló. Allò va ser un 15 d'agost i per tant sí que aquell any, aquelles activitats que hi va haver, aquells dos dies es van haver de cancel·lar, però el que són els dies de festa, 22, 23, 24, 25, no m'ha tocat prendre cap decisió difícil.
1: L'important, evidentment, és que tot rulli bé. I pinta que ha de ser, encara que aquestes festes potser siguin un poc diferents. Hem pogut veure que ja s'han pres mesures semblants en diferents municipis d'anar canviant un poc els horaris, diguem, ajustant-ho per que tot es pugui desenvolupar millor sense tenir que patir tant les calors d'aquest estiu.
10: Sí, clar, jo crec que els horaris que tenim a Ferreries són diferents. El que a la banda centre-llevant hi ha, perquè realment nosaltres ja feim les misses de caixers i les completes després de Haleo. De fet, el Haleo dia 23 comença a les 7 del capvespre. I sempre ha començat a les 7 del capvespre. I el dia 24 comença a les 11. Però és que duim uns anys que no començam a les 11, que començam a les 11 menys quart. I inclús l'any passat, de fet, a les 10 i mitja ja s'havien fet totes les voltes de recollida dels carres de la Junta i estaven entrant els febrilers a plaça. I els van dir, feis una volta més, perquè no podem començar a Halle a les 10 i mitja, perquè aquí encara no ha arribat ni el director de la banda. Però havíem pogut començar a les 10 i mitja. Per tant, que plantejam un any? Un any plantejam, seguint mateixos horaris que tenim aplicats sempre, i que si els cavalls es troben a la plaça a les 11 menys 20, doncs a les 11 menys 20 començarem. No fer el disfer una volta més, sinó ja començar a Halle. I realment, és el que dic, diferents aquells jaleos que comencen a la una del migdia o que comencen a les dues, perquè primer es fa la missa de caixers, després van a tornar-se a Cascavall, es torna a formar-se a Qualcada, sortim. Aquí una vegada ha acabat el jaleo de dia 23 i es fa el fin de juerga, que és les dues voltes de, bueno, les tres voltes de caragol que hi ha després de jaleo, els cavalls han acabat. I dia 24, una vegada s'han fet la recollida de canyes verdes i s'han fet les tres voltes de caragol per el casc antic, els cavalls han acabat. I més o menys l'any passat vam fer una hora de rellotge per volta de jaleo, començant a les 11, a les 12 acabes la primera, a la 1 acabes la segona i a les 2 donaven canyes. Quan de molt de puestos a les 2 encara comença jaleo. Bueno, crec que cada pau té la seva peculiaritat i nosaltres, en principi, no modifiquem cap horari.
1: Avui és 21, demà 17 a 22, diumenge 23, i en ple mes d'agost. Clar, això de vegades quan poses, perquè Sant Bartomeu és el dia que toca,
10: sí,
1: Sant Bartomeu.
10: Nosaltres no, ni de traçam ni de l'untam.
1: Però bueno, vos coincideix en cap de setmana i en ple mes d'agost, això podria significar, volem pensar, que hi ha molta més gent també d'altres pobles de Menorca o visitants aprofitin la benentesa per venir.
10: Sí, bueno, que vengui qui vulgui venir, que vengui qui li faci ganes viure a Sant Bartomeu, però també tenim en compte que coincidim amb Sant Climent, per tant, a Llevant hi ha festes de Sant Climent, també farà que hi hagi un pot de la gent repartida i ja està. Qui vulgui venir a disfrutar de les nostres festes, les portes obertes.
1: I alguna recomanació, sobretot per al tema d'operativitat, mobilitat, no?
10: Mira, de fet, avui feis el programa en directe des del Centre de Geologia de Ferreries, que és aquest museu que tenim aquí a la plaça Menorca, en carrer Mallorca, just al costat del domicili on es queixabalda, pujant a escala i sortia. Per tant, això és un lloc d'entrada de cotxos que venen de per la carretera Esmitjor i, per tant, haurem de tancar la circulació en aquest punt. Però això és molt important que tots els que venguin amb vehicle propi que facin ús directament de les diferents tanques que s'habiliten just a les entrades de Ferreries. És a dir, vinguent des Mitjor, que és aquest carrer que tenim just aquí darrere, ja poden aparcar a les tanques de Sant Temps a mà esquerra, que ja estaran obertes. Els que ve de la banda de Ciutadella ja directament pot aparcar a les tanques colindants amb el cementeri, que també hi caben un fotiment de cotxos, i la més grossa és la que vens directament des de la Meuen, entrant per el polígon industrial, a mà dreta, que vamos, allà hi caben una gran quantitat de cotxos. Per tant, sí, intentem pues, aparcar directament en aquests pàrquings i entrar a Ferreries de forma caminant, i sobretot, pues, més important, que es faci ús del transport públic, que és molt més segur per tots.
1: Les festes d'un poble les fan les persones. Moltes vegades deim la important tasca que diferents associacions dins de l'àmbit social i cultural fan a cada diferent indret, sempre de la mà de l'Ajuntament. En aquest sentit, Ferreries, com és? Hi ha una massa associativa important? Com és la relació amb aquestes associacions?
10: Ferreries de tota la vida ha tingut una massa important d'entitats de tot tipus, educatives, culturals, esportives i socials. I el programa de festes, pràcticament més del 50% d'activitats surten de les entitats esportives i culturals. i és un agraïment immens a que cada any vagin organitzant aquestes activitats i que no es vagi per dient, i a més sense afluència de públic que tenen. La vinculació amb l'Ajuntament evidentment és total. Moltes d'aquestes entitats tenen convenis amb l'Ajuntament on ja està establert les activitats que faran, i l'ajuda econòmica que l'Ajuntament els hi aporta durant l'any per poder fer diferents activitats. I a part, pues, evidentment, sempre amb aquesta organització del programa de festes, que cada any se mos adelanta, i és una de les coses que també deim, perquè enguany presentàvem el programa de festes el 31 de juliol, i això vol dir que des de dia 1 d'agost cada dia tenim activitat. I és un pot també perquè una de les reclamacions que les pròpies entitats també mos fan, o el ciutadà, era: no pot ser que comencem el programa de festes dia 14 o dia 15 d'agost en tota l'activitat que hi ha, i pues cada dia hi ha 5, 6, 7 coses i no podem anar a tot. Per això sí que és cert que ja el 23 vam planificar que el programa de festes iniciés dia 1 d'agost, per tant, que de forma paulatina hi hagués activitats cada dia i no se solapassin amb horaris. Enguany crec que hi ha que destacar, sense cap dubte, una cosa que unes activitats que juntament, aquí s'ajunten tres factors, i això és xulo de veure o és d'agrair. Ajunta la part privada, la part cultural i la part municipal de l'administració, que va ser el concert de piano a la cantera de Vinicalcich. La cantera de Vinicalcich, tots els ferrerians li tenen una pressa important, perquè estan a Ferreries i Cala Galdana, i és d'aquí on van sortir pràcticament tots els cantors de marès per construir ferreries i gran part de Cala Galdana. On hi van fer feina molts de ferrerians, directe i indirectament. Aquesta cantera es va abandonar a principis dels 90 i evidentment pues, va acampar a sus anxes pues,
11: la natura
10: i també el vandalisme. Fa X anys es va comprar la propietat dels terrenos d'aquella zona a un francès i bueno, pues, es veu que ell amb estones l'ha anat posant bé, l'ha anat aclariguent. La veritat no el coneixíem, però a través d'Antolo Esterrat, que tothom a Ferreries el coneix, que és un excel·lent músic i està molt vinculat amb la música, a pesar que visqui fora de Ferreries, us va posar en contacte amb en Raimon, que és el propietari que deim, perquè volia que Ferreries tornés a disfrutar de la cantera, i vam organitzar aquest concert. I és veritat que ha estat espectacular. Ell només va posar una... De fet, ens va posar dues condicions. La primera és que faguem ús de la cantera per tot el que, de forma pública, l'Ajuntament volia organitzar. I la segona condició, que per favor no hi haguessin cotxos, perquè volia protegir l'ambient i el contorn de la cantera, ara que ell ho havia posat tot bé. Per tant, vam flotar bussos des de Ferreries per anar fins a una part del camí i després anar caminant fins a cantera. I aquest concert va ser, vamos, fantàstic. Va ser diumenge, dia 9 d'agost, va ser pràcticament un dels primers actes que hi va haver, i crec que és algo de reconèixer. No només tota l'activitat que les entitats fan, sinó que també aquesta gent de fora que ha vingut i que han comprat propietats, que també vulguin participar o que també vulguin incluir-se dins el teixit cultural i festiu de Ferreries. No tothom és igual, evidentment, però en aquest cas un agraïment tant a en Raimond com a en Antolo d'Esterrat per oferir tota aquesta cantera.
1: Ferreries, sempre, durant molts anys, va ser un indret allà on reiaven en els mitjans, sempre reiant de quan arribaria un necessari desviament. I una vegada el va tenir fet, van començar a xerrar de la necessitat que Ferreries tenia de treballar la dinamització comercial. Sí. Crec que esteu fent una feina molt important en aquest sentit, a nivell de la dinamització comercial, perquè ara xerrant de festes, estem en ple agost, però durant tot l'any hi ha motius per mirar d'apropar-se a Ferreries i per poder tenir aquest contacte amb el seu teixit, diguem, empresarial. Una qüestió entenc que s'hi treballa de manera constant, no sé si és molt complicat i difícil amb els temps que vivim, si hi ha molt encara per desenvolupar o no.
10: És cert, durant molts anys es va demanar un desviu, al final va arribar, el 2012, si no recordo malament, I després ens van lamentar que Ferreries no entrava ningú. Bueno, pues una vegada tenim el desviu i Ferreries no hi entra ningú, anem a fer que ens seguim vigent i seguim entrant, o qui entri que vulgui venir. I bueno, sí, hem intentat aquests 4 anys dinamitzar el poble en diferents punts, sobretot en recuperar fires, en seguir potenciant mercats i fer activitats durant tot l'any i invertir en que el nom de Ferreries pot soni per tot aquí on puguem anar, no? Som us aduït que tant la fira d'artesania, que enguany per exemple complirà el seu 25 aniversari i que estava pràcticament de cadència, es fagués una feina per poder-la tornar a posar en marxa com toca, potenciar-la, i un moment pues, complirà el seu 25 aniversari, i a dia d'avui, que ja ha començat el pla, no sé si avui de matí ja eren 20 i pico els que estaven inscrits per la fira d'artesania, que serà a la tardor, dia 2, 3 i 4, i que, evidentment, pues, organitzen diferents activitats entorn a aquest 25 aniversari. Pues hi ha tota la festivitat de Sant Isidre, que jo crec que era algo que havien de recuperar i de seguir ensenyant a les noves generacions i també a aquells que ens visiten en uns mesos que no s'acerca el sol i la platja, per tant, desestacionalitzar juny, juliol i agost, i el maig pues, tenir tant la festa de les flors, que les ferreries floreix, com Sant Isidre, l'octubre, la tardor ja amb la fira d'artesania, i després totes aquestes activitats dins englobades, dins les ferreries tot l'any, que es van que es van fent, i que crec que a poc van donant el seu fruit i que hi ha més visites a ferreries. Això m'ho ha duit que enguany van tenir la declaració de Ferreries Pueblo Mágico d'Espanya, i també és un element més que gota a gota fa que ens visitin més turistes. Tenim a 8 minuts de la ferreria Escala Galdana, que és una de les joies dins Menorca, on hi ha molt de visitants, hi ha molts de turistes, jo crec que també els han de treure a ferreries, i han de llamar l'atenció. Si deixes fer de publicitat o deixes d'això d'una marca, en aquest cas d'un poble, pot caure en l'oblido, sí, per tant, hem de seguir xerrant de ferreries. Jo crec que anau vinguent i sempre es fa publicitat i estem en contacte tant amb vosaltres com amb altres mitjans de comunicació perquè la paraula, el nom Ferreries arribi a totes les cases.
1: I per mostrar un botó, avui reirem també del centre de geologia, aquí on estem, que jo tinc que dir no havia tingut tancat el gust de visitar i que m'ha sorprès molt positivament. Estic convençut de que molta gent de Menorca que ara ens escolta, si fes un guai perquè no l'hagi encara conegut i dedica un moment per mirar d'apropar-s'hi entre els carrers Mallorca i Menorca, doncs trobarà aquí doncs, un motiu més per tornar més sovint aquí a Ferreries.
10: Sí, aquest edifici es va recuperar, si no recordo malament, el 2007. Això era Santim Matadero d'Espaula. I va, és una reforma que va quedar fantàsticament bé i són dues plantes actualment del Museu de Geologia que té obert cada dia i que té una gran quantitat d'informació sobre el terreno, la geologia menorquina, i que, bueno, no sé si heu demanat com aquesta visita estigui de forma diària o a final de l'estiu, també hi sol passar quantes a principi de curs també solen venir moltes escoles i també solen venir bastant d'inserso. Jo crec que, bueno, dins Ferreries tenir aquest museu pues, també és prou important. Sempre pensant en que tenim un altre museu molt a prop i que ens agradaria dur en Espau, que és el Museu de Ciències Naturals, que el tenim en el terme de Ferreries, però que està situat a la finca de Vinissues i que també és un dels elements que volem tenir dins l'espola per tal de treure més visitants.
1: Doncs nosaltres convidem a aquelles persones que ens escolten que sàpiguen que com fem nosaltres el programa en directe estan convidats a passar per aquí. Tenim un regalet per tots ells. Aquelles persones que vinguin tenim una cosa que per cert per l'estiu ve molt bé, és la gorra de Ràdio Menorca que estem oferint gratuïtament als oients que venen i participen com a públic del nostre programa. Estan convidadíssims. Estarem aquí fins les dues. Acabem la nostra entrevista. Podem continuar xerrant de ferreries i de festes, jo crec que moltíssim temps perquè hi ha motiu, però tinc curiositat, i a més durant tot l'estiu ho estem fent, anem demanant, el que avui no ens ha pogut acompanyar, el Pere Pons, no sé, t'ho demano tu perquè no sé si t'ho ha confirmat, a veure si té ganes de reeditar la seva candidatura com a batle per les properes eleccions, que ho tenim ja ben a prop.
10: Esbalda està oficiant una cerimònia civil ara, avui, que bueno, es casen a l'Ajuntament i tenia la cerimònia aquesta. Evidentment jo crec que en Pedro té que continuar al capdavant de la llista del Partit Popular per les pròximes eleccions i que té que seguir revalidant la baldia i així espero que els ferrerencs mos tornin a donar la seva confiança en el seu moment i en el cas meu pues, ja veurem. Espero l'any que ve pues, tornar a seure en aquesta mateixa cadira i seguir seguint regidor de festes i seguir compartint amb vosaltres per tots aquests moments.
1: Volem agrair-te, Ramon Sintes, que ens hagis acompanyat avui al nostre programa i molt bones festes.
10: Gràcies i glòria a Sant Bartomeu.
1: Nosaltres ara just fem una petita pausa. Uns bons consells que tenim i de seguida anem a fer un repassó del que és l'actualitat de Menorca amb els nostres companys.
11: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en Melia.com, la terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
12: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
13: Búscanos en Beds.es.
14: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, tomate rosa por solo 3,95 € el kilo, un 20% más barato. Y en la pescadería del Centro Comercial Vinipreu Menorca, rayada de Menorca por solo 9,95 € el kilo, un 23% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu. Vinipreu.
15: EHM contrata dirección de obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. EHM contrata dirección de obras.
1: Anem a conèixer de la darrera hora informativa. Endavant, companys.
16: Hoy por hoy, Menorca, la crónica de l'actualitat.
17: Hoy por hoy, Cadena Ser.
18: Les 12:48 minuts del migdia, fem una aturada al nostre Hoy por hoy, Menorca, per obrir aquest parèntesi informatiu. Xerram, evidentment, de la tempesta que va assolar ahir vespre l'illa de Menorca. Mahó va ser la part que va rebre la zona més dura de la tempesta, amb vents que van superar els 120 km per hora i que van obligar a activar l'alerta vermella durant diverses hores i es van arrencar, sobretot, multitud d'arbres fins a les 12 de la nit. De fet, fins a les 12 del migdia d'aquest divendres, al centre de coordinació d'emergències de l'1-2 s'havia comptabilitzat 48 incidències greus a Menorca, 24 d'elles a Mó, 11 a Sant Lluís, 11 a Aló i 4 a Castell. La gran quantitat d'arbres de grans dimensions que han caigut avui matí han obligat els bombers a fer, de moment, més de 60 actuacions i algunes persones aquest matí no han pogut treure els cotxes de les seves cotxeries per mort d'aquests arbres caiguts a la via pública. A més, s'han desprès cornises i cobertes al polígon industrial. Escolta'm, el batle de Mó, Héctor Pons.
19: Els principals desperfectes que hi ha hagut són d'arbres, bastants arbres, arbres tan grossos com més petits, moltes branques que han caigut també a la via pública, algunes han provocat desperfectes també en alguns vehicles, hi ha hagut alguns arbres també que han afectat a vivendes, en el cas de Malbuja també els canutells, un pi bastant gros que ha afectat a una vivenda, alguns elements també de naus industrials o d'edificis que hi ha hagut també despreniments, gent que tenia toldos posats que han volat, inclús que han repassat part de les façanes o dels edificis.
18: Una altra de les incidències destacables és a una atracció instal·lada a Sant Climent amb motiu de les festes, que ha patit un despreniment d'un dels seus braços i ha afectat a diversos vehicles de la zona. Escoltant de nou el batle de Motor Pons.
19: Va ser un temps breu, però molt intens i de molta força, i per tant, durant tot el matí continuàvem ara rebent peticions de veïns i veïnes demanant que inspeccionem algunes qüestions, no? Tant branques d'arbres com façanes i altres qüestions. Totes les afectacions que fins ara coneixem són de qüestions materials. També en el cas de Sant Climent, com sabeu, estem en preparació de les festes que es celebren aquest cap de setmana. Hi ha hagut una de les atraccions que s'ha romput i ha afectat a uns vehicles que hi havia a la tanca posterior.
18: El que ho fa, una façana s'ha enfonsat, afectant un domicili, ferint també de forma lleu una menor d'edat i destrossant diverses cotxes. Aquesta menor d'edat ha estat atesa pels serveis d'emergències a l'urbanització de Can Emporter. Les conseqüències de la tempesta van afectar sobretot a la línia elèctrica i la telefonia mòbil, encara que en aquests moments la línia ja està pràcticament restituïda. De fet, seguim xerrant de Sant Climent, en xerraven ara fa un moment, perquè tant Sant Climent aquest cap de setmana com també a Sant Lluís, el proper, s'avançaran els horaris dels principals actes per evitar les hores de més calor i millorar el benestar dels animals i la seguretat dels participants. Les modificacions han estat acordades pels ajuntaments, les juntes de caixers i les entitats implicades en l'organització de les celebracions. A Sant Climent, els canvis afecten els actes d'aquest diumenge. La diana passarà de ser de les 9 a les 8 i mitja, el primer toc serà a les 9 del matí, la missa de caixers començarà a les 10 i el jaleo s'avançarà una hora per començar a les 11. La beguda de caixers també es farà abans, a les 2 i mitja. A més, s'instal·larà una tela d'ombreig als carrers de Sant Llorenç per protegir els cavalls durant els replecs i les esperes. També s'habilitaran dos punts d'aigua als carrers de Sant Gabriel i Sant Llorenç perquè els animals puguin refrescar-se quan sigui necessari. A Sant Lluís, els actes de diumenge, dia 30 d'agost, també començaran abans. La diana serà a les 8, el replec a les 8 i mitja, la missa de caixers a les 9 i mitja del matí. El jaleo s'espera que comenci a les 10 i mitja. Les mesures responen a aquest estiu especialment calorós i cerquen compatibilitzar el respecte al protocol i la tradició amb unes festes més segures i adaptades a les condicions meteorològiques. Canviem ara el tema. L'aeroport de Menorca preveu operar un total de 560 vols entre aquest divendres i diumenge, un dels cap de setmanes de major moviment de la temporada turística. Segons les dades facilitades per AENA, aquesta xifra representa un descens de l'1,2% respecte al mateix període de l'any passat. En concret, per aquest divendres estan programats un total de 173 operacions. La xifra augmentarà demà dissabte a 207 vols i diumenge seran 180. El trànsit aeri de Menorca s'emmarca en un cap de setmana especialment intens en els aeroports de Balears amb un total de 5.000 operacions entre avui divendres i aquest diumenge. I en clau política, el Partit Popular denuncia que Ciutadella i Mamó han limitat l'aplicació de la mesura que permet reconvertir locals buits en habitatges impulsada pel govern balear i reclamen que els ajuntaments facilitin aquesta adaptació. El president del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, assegura que Ciutadella ha decidit no aplicar les mesures previstes al decret del govern, mentre que Mamó permet la reconversió però la restringida a un nombre molt reduït de carrers. Escoltam Cristóbal Marqués.
20: Els dos municipis més grossos, governats per l'esquerra, és a dir, Ciutadella i Mó, han decidit limitar aquesta possibilitat. A Ciutadella l'han bloquejada, totalment, i a Mó l'han restringida a molt poques zones. Nosaltres no ho entenem. L'habitatge ha d'estar per damunt dels partits i del partidisme. Si es poden crear habitatges, aprofitant locals existents i sense consumir territori, ho hem de fer.
18: I acabem xerrant d'esports. El bàsquet de Menorca ha anunciat la incorporació de Noah Haaland a la pivot nord-americà de 24 anys que arriba a l'illa procedent de la Universitat de Gonzaga, un dels programes de referència del bàsquet universitari dels Estats Units. El jugador nascut a Idaho, el 2002, mereix 2,6 metres i ocuparà una de les posicions interiors de l'equip de Javi Zamora. Haaland es va incorporar a la Universitat de Gonzaga el 2024 després d'haver passat per diversos col·legis majors, un junior college de Califòrnia. També en la seva trajectòria, en la seva darrera temporada, va participar en 10 partits amb una mitjana de 4,4 punts i dos rebots. El tècnic i director esportiu de l'Estia Menorca, del bàsquet Menorca ara ja, considera que el nou fitxatge aportarà energia, capacitat física i intensitat en totes les dues bandes de la pista, a més de poder tenir un paper important dintre del vestidor. Amb aquesta informació posant punt i final al nostre informatiu, recordin, tenen tota l'actualitat de la nostra illa actualitzada al moment a la nostra web radiomenorca.com, també a partir de les dues amb la informació balear a l'hora 14.
0: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelonura, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
21: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
22: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
23: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
24: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
25: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
1: 5 minuts i arribarem a la una del migdia. Estem al Centre de Geologia de Menorca, aquí a Ferreries, amb Ezequiel Macino. Ezequiel, bon dia.
26: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Jo comentava abans amb el nostre anterior convidat, amb el regidor Ramon Sintes, no havia tingut tot el ple, i el cert és que tenia la idea de que probablement hi ha gent a Menorca que encara no ha posat un peu aquí, i el que no s'imagina és el que trobarà, perquè en certa manera descobrim, com ho podríem explicar, tot el que no sabíem entorn al que és la geologia, com està formada la nostra illa.
26: Bueno, aquest és el Centre de Geologia de Menorca i, bueno, aquí...
1: Podem trobar, diguem, moltes diferents vitrines,
26: sí,
1: amb formes d'entendre com és de divers, també, és la nostra illa, podríem dir.
26: Sí, bueno...
1: A més, tenim oportunitat de veure una gran quantitat d'informació perquè molta gent de la nostra illa probablement té un poc d'idea. Però només per posar una imatge, tenim aquí alguns murals i espais on podem veure que hi ha diferent arena de diferents indrets de Menorca i és tan diferent, per ser una illa que és tan petitona, és una qüestió que bé val la pena venir a veure i a contemplar.
26: Sí, bueno, com podeu veure, les platges del nord de Menorca tenen una arena més que diguem vermella, més fosca, i a la part sud, que és el migjorn, serena, més clara.
1: També és aquest espai que visita molta gent al llarg de l'any. Teniu més o menys una idea de quanta gent sol venir a veure-ho?
26: Sí, aproximadament cada mes ve entorn de 300 persones, 400 persones, i els mesos de juliol i d'agost ve més gent.
1: És això una qüestió que és fàcil d'entendre perquè estem en ple estiu. Menorca i els menorquins no haurien de perdre l'ocasió i l'oportunitat de veure-ho. Nosaltres des d'aquí els hi volem convidar. Descobriran, tampoc no vull desvelar-ho tot, però només perquè es faci una idea, estàvem fent ara una volteta i hem pogut veure que hi ha fòssils, hem pogut veure que hi ha cranis de miotragus, podem veure que hi ha diferents estils i tipus de pedres i roques que ens expliquen que hi ha més d'una Menorca dins el que nosaltres coneixem. Una Menorca molt més antiga, molt més prehistòrica, per dir-ho d'aquesta manera. I en aquesta diversitat, també de colors i de paisatges, el que descobrim és que tenim motius per estimar molt la nostra Menorca. Ezequiel, gràcies per fer possible el tema de la visita tan interessant i l'enhorabona per aquest centre de geologia.
26: Gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres el que fem ara és just arribar al que és el tema de les notícies abans, però encara tenim bons consells.
27: Ei, este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymart tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alaior, Mahó y Ciutadella. Hobbymart, desde 1976, alargando tus veranos.
28: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
2: Torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre, Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen Transmet, Formatge Mahon Menorca i Foment del Turisme de Menorca.
3: És la una de la tarde, són les 12 en Canàries. La Policía Nacional ha abandonado la playa del Trampolín en Ceuta, donde han terminado las tareas de limpieza. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban escoltando a los miembros del dispositivo de limpieza se han ido ya de la playa, donde están regresando de nuevo cientos de personas que están llegando desde otros puntos de Ceuta. Este es el sonido ambiente de esas labores de limpieza en la playa. Durante toda la mañana se ha sucedido la imagen de los agentes de la Policía Nacional vigilando ese dispositivo de limpieza en una playa que por momentos ha estado prácticamente vacía, a la imagen de ahora que es justo la contraria, con cientos de migrantes llegados desde diferentes puntos de Ceuta. Sobre la situación en la ciudad autónoma, la presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, se va a reunir con el presidente de la ciudad, con Juan Jesús Vivas. Ambos gabinetes ya buscan una fecha para que ese encuentro se produzca cuanto antes. Isabel Vega.
4: Buenas tardes. Sí, se trata efectivamente de que el encuentro tenga fecha a la mayor brevedad posible. Fue el propio Vivas quien solicitó una reunión con Isabel Perelló ante la situación de crisis migratoria y su gabinete trabaja ya con el de la presidenta del Supremo y el Consejo para cerrar el encuentro. Así se lo trasladó ayer a Vivas el vocal del Consejo, José Antonio Montero, quien se reunió en Ceuta tanto con su presidente como con representantes de los colegios de abogados y procuradores para conocer de primera mano la situación. Ya el pasado 18 de agosto, Perelló se dirigió a Vivas para informarle de los refuerzos que el Consejo había promovido. Son dos magistrados para instrucción y para violencia de género y más personal especializado. El Ministerio de Justicia se comprometió a principios de agosto a aprobar los jueces de apoyo que se les solicitasen, pero según las fuentes consultadas, aún no ha llegado la petición formal de esos dos jueces de refuerzo para Ceuta.
3: La Junta de Castilla y León rebaja sustancialmente la superficie quemada del incendio de Burgohondo en Ávila, que se declaró a finales de julio. De las 50.000 hectáreas quemadas, dice ahora el gobierno de Mañueco, que finalmente han ardido 37.800, tras haber recalculado la estimación que hizo en su día el Ministerio para la Transición Ecológica. Por otro lado, han sido detenidos en Alpedrete, en Madrid, tres personas acusadas de una brutal agresión a un hombre por motivos ideológicos. Hay cinco más que están siendo investigadas. La agresión tuvo lugar en diciembre del año pasado, no ha sido hasta ahora cuando ha conseguido esclarecerse y todos los detenidos formaban parte de un grupo neonazi. Alfonso Geam.
5: Así es, la agresión mandó a la víctima directamente al quirófano. Este joven de izquierda sufrió cortes en la cara, golpes y fisuras en sus extremidades porque los detenidos utilizaron desde cinturones con hebillas de acero hasta botellas y, como recoge el atestado de la propia Guardia Civil, utilizaron todo lo que encontraron y lo hicieron única y exclusivamente por una diferencia ideológica. Es la típica agresión de grupos neofascistas, con los violentos utilizando pasamontañas para impedir su identificación. Se les imputa un delito de odio en su variante de discriminación ideológica, otro delito de lesiones graves y un delito de integración en organización criminal.
3: Gracias, Alfonso. Del exterior, el presidente del Parlamento de Irán asegura que se están preparando ya para las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump. Recordamos que el norteamericano amenazó esta semana con un día de económico contra Teherán, incapaz Trump de avanzar en el conflicto con el régimen de los ayatolás. Sara Aranda.
6: Preparan un plan ante las crueles sanciones, dicen desde Teherán, con las que amenaza el presidente Trump. Asegura el presidente del Parlamento iraní que los enemigos quieren saquear los recursos y materias primas de los países musulmanes y hace un llamamiento a la cooperación. Ayer el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, insistía en que van a ser las sanciones más duras jamás impuestas y advertía: o están con nosotros o contra nosotros, en una clara advertencia a quienes presten apoyo a Teherán. Hoy China ha criticado la ofensiva económica, cree que las sanciones adicionales no lograrán resolver las disputas en curso y que no tienen cabida en el derecho internacional.
3: Nos queda la información del deporte. Sara Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas. Hoy continúan los partidos en Primera División. Desde las 9 se enfrentan Betis y Real Sociedad. Lo hacen después de que ayer abriera la jornada el Rayo Vallecano a la vez, que se disputó en Butarque. Los de Vallecas, que acabaron con Isi Palazón y Batalla lesionados a la espera de conocer el alcance de sus respectivas lesiones. Un partido en el que continuaron las protestas de los aficionados contra la directiva. También hoy arranca la jornada en Segunda con un Córdoba-Girona a las 9 de la noche. Eso de partidos de hoy, pero con la previa de los encuentros del sábado. El protagonista de esta mañana ha sido Mourinho, que ha hablado por primera vez entre los medios tras su regreso al banquillo del Real Madrid. Una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, ha hablado de su regreso.
8: El Mourinho de hoy es lo que está en condiciones de aconsejar el Mourinho de 2013. Estoy en mejores condiciones hoy que estaba cuando llegué, que estaba cuando partí, y es un poco por ahí.
7: Su primer rival esta temporada será el Español, y además fuera del fútbol, previa del inicio de la Vuelta Ciclista a España, en la que este año compite Pogacar en busca de completar las tres grandes vueltas. Arranca este fin de semana en Mónaco, y en motor vuelve este fin de semana a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos.
9: Te quedas con tus reflexiones frente al mar, con los reencuentros inesperados y con ese mañana madrugamos que nadie se creyó. Porque el verano no va de dónde estás, va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en A Vivir, que son dos días donde encuentras todo lo que te mueve. A Vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho. Tu verano en la SER.
3: De momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
21: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ajuntament de Mahó.
1: Escoltes Avui per Avui Menorca. Avui estem fent un especial Festes de Sant Bartomeu i estem al Centre de Geologia i de museu a museu.
10: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: Sembla que s'hagi fet tota l'activitat del Museu de Menorca per aquests darrers dies o per aquest mes d'agost, per aquest estiu, per als més petits de casa. De fet, realment, per a la família sencera. I vos poso alguns exemples. Hi ha el cas de les capsetes de festes, el dimecres 2 de setembre i a les 11 del dematí, na Cecília Ligero ens animarà i ens ajudarà a fer una activitat que té dues coses. La de jugar d'una manera molt plàstica amb les manualitats i fer una cosa que està vinculada a la nostra pròpia cultura, en aquest cas les festes. Però abans, el dissabte 29 d'agost, hi haurà el joc de rol Barbarossa a les portes, Mahó 1535. Resistiràs? Pactaràs o sucumbiràs? No perdis l'ocasió i oportunitat de poder participar. Com? Molt senzill, has de telefonar al museu o també pots entrar a museudemenorca.com.
11: Y ahora busco el pasado.
21: Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Exclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com.
12: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaneda Ciutadella i Clínica Joaneda Mohó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaneda Mohó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaneda Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
13: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad.

0: antibiótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
2: Seguim en directe, la 1:10, i el nostre Avui per Avui Menorca ens acompanya el batlle de Ferreries, Pere Pons. Bon dia i benvingut.
3: Hola, molt bon dia, gràcies.
2: Me comentava fa un moment, rèiem amb els nostres convidats de la primera part del programa, que deien avui el batlle està molt ocupat. Bueno, sempre estàs molt ocupat perquè hi ha moltes coses. Agraïm molt que hagis pogut venir.
3: No, per favor, un plaer.
2: Bueno, i a més perquè quan sempre reiem del que és un programa de festes, és per reiar-ne de festes, però també per reiar-ne del poble. Sí. Ferreries està on the top, ara en aquests dies més que mai, i no deixeu de demostrar certament el raonament de que sigui un poble màgic.
3: Ahí estamos, estem fent feina, mos vam apuntar, per dir-ho així, en aquest tipus de promoció dels pobles màgics aquests d'aquí d'Espanya. I jo no sé si serà per això o per altres motius, perquè al final el retorn d'aquestes coses és mal de mesurar, però aquest estiu sí que es veu que veus més gent voltant per Ferreries. I bueno, vull creure que això també hi té a veure.
2: Més gent, més turisme, és perfecte a nivell tema econòmic. També, i després hi ha el contrapunt de sí, a veure si no s'aturem massa, no? Però en el punt d'equilibri és el que sempre entenc que s'està buscant. No?
3: Sí, vull dir, al final, clar, l'ideal és el que et xerra moltes vegades. L'ideal seria allargar la temporada, però intentant evitar, tal vegada, el pico de juliol i de l'agost. O sigui, potser que la campana aquesta que té la temporada estigués més repartida amb els altres mesos, però això és complicat, això és... És el mal de fer, però bueno, crec que s'estan fent passes cap aquí, almenys per eixamplar la temporada, després ja per aclarir un poc el juliol i agost, això ja ho veurem després.
2: Estem xerrant de fer passes i vull aprofitar per demanar un poc quines són les passes que Ferreries fa amb temes que són molt d'actualitat també. Per exemple, el tema de l'aigua i el recurs hídric.
3: Sí, doncs, això, evidentment és un tema que ara està de moda o està en boga, diguéssim, es veu que els aqüífers no estan en el seu millor moment. I per a nosaltres aquí a Ferreries, ho comentava antes amb uns companys, nosaltres aquí en el municipi, o sigui, som un poble que encara no ha aplicat mesures restrictives, però no les aplicades d'entrada en el nucli urbà, perquè faguent nombres aquestes darreres setmanes, a Ferreries el consum de litros per habitant i dia és molt baix. De fet, és bastant més baix de la mitja recomanable, que són uns 250 litros per habitant i dia. Hauria de ser un poc menys, és una mitja bastant generosa, per dir-ho així. Però és que aquí a Ferreries estem en 170-180 litros per habitant i dia. I això m'acosta, o a deixar un poc a títol particular, m'acosta aplicar restriccions quan la gent es porta bé o s'està portant bé, perquè el consum està bastant contingut dins el nucli urbà. A nosaltres el que estem fent és, diguéssim, a la part administrativa, que és l'Ajuntament, fer tota la feina que ens correspon en quant a arreglar fugues, en quant a millorar tot el circuit d'aigua potable, que és, en aquest cas, per exemple, serà un gran avanç tota la xarxa de comptadors intel·ligents. Nosaltres hem canviat tots els comptadors del poble per comptadors intel·ligents. El que passa és que encara no estem en posició de fer les lectures en remot. Estan tots canviats, però creiem que a final d'estiu ja podrem fer les lectures en remot, diguéssim, vull dir que estaràs davant d'un ordenador, pitjaràs i tindràs la lectura de tots els comptadors, i això serà un avanç, perquè, clar, per exemple, ara el que ens passa és que si en algun punt hi ha una fuga molt grossa, o un comptador té una fuga molt grossa, clar, no ho detectam fins que no es fa la lectura del comptador per part de la brigada al final del trimestre per poder generar el padró. I clar, però potser has estat 3 mesos perdent un munt d'aigua. I en canvi, amb aquest tipus de comptadors, com que el propi comptador està tot el dia fent mitges, ell mateix, clar, quan detecta una anomalia ja te salta un avís. I clar, això serà una gran ajuda per detectar totes aquestes fugues que no controlam, fugues que no veiem, perquè moltes vegades les fugues, o la gent ho diu, perquè veus aigua damunt del carrer, però moltes vegades són de vall i no...

0: i no ho sap ni el propietari ni ho sap a lo millor l'Ajuntament, i en canvi amb aquest tipus de comptadors avançarem bastant amb això i amb acabar de substituir totes les canonades principals que hi ha dins el poble, que són molt velles, són de fa uns 40-50 anys, que és quan es van posar les canonades principals, i crec que una vegada tinguem tot això substituït farem una revisió un poc de l'estat del nostre circuit d'aigua potable, i crec que farem una passa en van bastant, bastant grossa. Però a compte de la població m'acosta a dia d'avui aplicar-li restriccions quan realment s'estan portant bé, perquè el consum, com he dit, és molt raonable. Cara Galdana és diferent. Cara Galdana és una altra...
1: Estem xerrant d'aigua, i ja que xerrant també de temes d'actualitat, hem vist un poc aquest canvi sobtat de temps, i ens ha fet pensar de seguida en imatges clares on teníem doncs, pluges torrencials que en el seu moment aferrís. Tema de torrents, de neteja de torrents, tema de tanc de tempestes, què tipus de qüestions estan aferrís?
0: Sí, amb aquest tema, com bé dius, nosaltres fa 4 anys i pico, que vam tenir l'episodi també d'una dana que en aquell cas ens va caure a nosaltres, com després fa un parell d'anys li va tocar a Mercadal el punt neuràlgic, i com desgraciadament ahir Fuscat li va tocar més a la banda de Mó, el castell, que ara en Portem, m'han dit que també ha tocat. Clar, són aquestes tempestes que hi ha ara, que són molt localitzades i molt intenses. Bé, la qüestió és que amb el tema de torrents dins el poble ho tenim bé, el torrent principal, el torrent de Son Granot, està net, està controlat, estan... El que va passar fa 4 o 5 anys, que són unes lloses de davall un pont que es van aixecar i van bloquejar un poc l'ull del pont, això està arreglat. I el torrent de Son Granot d'aquí de Ferreries és un torrent bastant ample, vull dir, es pot veure moltes tones d'aigua. Vull dir que el que va caure fa 4 anys, si el torrent hagués estat bé, o sigui, net, i sense desperfectes, el torrent s'ho hagués begut tot i hagués anat cap a en el barranc de Trabaluja. Però bueno, van tenir aquests dos incidents que ara estan, com he dit, aclarits. També hi ha un altre canal darrere el polígono que acaba en el torrent principal, que Recursos Hídrics també aquestes darreres setmanes ha estat reparant totes les parets laterals que havien caigut, etcètera, etcètera, amb la qual allà també ho tindrem més controlat. I insistes, pot ploure, que ojalà no plogui amb aquesta intensitat tan sobtada, però que plogui, això sí que es va, però crec que ho podrem manejar bé en aquest sentit.
1: D'aquí un moment reirem amb altres dels protagonistes de la festa, de caixers, estem molt ficats, però vull mirar de rescatar un acte dels que heu tingut aquests dies, que és un poc aquest quadern de folklore on hem rescatat el record i la memòria de ferreriencs i ferrerienques dels anys 60, no? D'altre temps. Quina mena de lectura fa en Pere Pons entorn de com han canviat Ferreries? I no sé si li ajuda un poc a pensar cap a on que continua canviant en el futur.
0: És que, de fet, a la presentació del llibre, bueno, jo vaig dir unes paraules a l'hora d'obrir l'acte, però mentre anava escoltant a tots els que hi van xerrar, que evidentment sé qui són, alguns els conec més, uns altres no tant, però bueno, hi havia Bales, entre ells, en Carren, Joana, gent que ha exercit càrrecs, en Joan Huguet, periodistes, etcètera, etcètera. I són tots d'unes generacions que són les que van viure el canvi més gros, segurament, de Ferreries. Un poc es vot de Ferreries de ser simplement un nucli molt petitó, amb poca gent que vivia dins el poble, en el vot aquest. També van ser uns anys en què molt de pagesos van venir cap a poble i van fer créixer bastant el poble. Són els anys de com passa per moltes bandes, els anys que es posa el clavegram, que es fan aquestes grans infraestructures. I clar, i això, per aquest grup de gent, van ser molt de canvis viscuts. I precisament anava pensant a veure quins són els que nosaltres, de qualque manera, podrem arribar a explicar, quan ens toqui el moment, de quins són o quins van ser un poc de què haurem de xerrar, quan ens ho demanin, si és que ens ho demanen, de com van viure els anys de joventut nostres, tinguent en compte que Ferreries ja, nosaltres ja ho hem viscut com un poble consolidat, un poble amb tots els serveis, però que també s'ha d'adaptar a nova realitat. Probablement xerrarem de turisme, probablement xerrarem d'altres coses que en aquell cas no van xerrar, però que sempre ajuden a explicar un poc la història de la història dels pobles. Sí, sí.
1: Per acabar, voldria demanar-li, ha decidit si vol tornar a presentar-se o no ho ha decidit? Si no m'ha volgut contestar, ho entendré, però ja ho tinc que demanar.
0: Ha de dir una cosa, jo no m'ho deixen dir, però bueno, ja ho he dit tot.
1: Bueno.
0: Encara no m'ho donen un permís per dir-ho, però ja t'ho he dit.
1: Vull agrair-li que ens hagi pogut acompanyar i desitjar-li molt bones festes de Sant Bartomeu.
0: Gràcies, i bueno, per part meva, felicitar a tots els ferrariencs i tots ferrarienques visitants que venguin aquests dies de Sant Bartomeu, que xalin, que ho facin sobretot amb molt de seny i que no mos plogui, a veure si mos acaba de respectar un poc els temps.
1: Esperem que sí. Nosaltres ara fem just una petita pausa. Tenim dos bons consells i ja aquí els nostres propers convidats.
2: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua, sense barreres.
3: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
4: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
3: L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'Ara Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per Sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó. En Menfis las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano niño y niña, 10 euros. Bikini niña desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis despiece, 50%. Menfis, tu estilo ahora al mejor precio.
5: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, tomate rosa por solo 3,95 € el kilo, un 20% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, rallada de Menorca por solo 9,95 € el kilo, un 23% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
6: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Concert final en Caminos d'Espanya amb el Quintet de Metalls Spanish Brass. Dimecres 26 d'agost al Parc Rubió i Tudurí a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música no hi ha vida.
1: La 1:22 i seguim en directe al nostre programa. Ens acompanya el caixer sobreposat, Lluís Ferrer. Bon dia, benvingut.
7: Gràcies.
1: Amb nosaltres el caixer Batla, Tomeu Carreras. Bon dia, benvingut.
8: Bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. També en Sergi Piris, Mascareu, que es fa violer. Bon dia.
9: Bon dia, gràcies.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. A tots tres, que sou una part, tan sols dels qui conformeu la junta, dels qui sortireu d'aquí unes hores, que no dies, ja ho tenim aquí, en aquestes festes i que en honor a Sant Bartomeu i tornareu novament a fer vibrar a la gent. Bueno, en les hores prèvies, què és el que sentiu? Com esteu? Comença demanant per en Lluís. A veure, què me diu?
7: Les cosiguetes de la panxa, dels dies previs en el gran dia, amb tots ells, pues, ara, tots aquests darrers dies que mos han anat veient, pues, acabat de rematar tot, però és veritat que el que més ganes és ara són els dies que són més íntims, que ho vius tu, vas passar les hores i esperar que arribi dissabte a Sant Bartomeu.
1: Com que així de sobreposat, te veig amb joves, jo no sé, Tomeu, si tu ets la veu de l'experiència en aquest sentit i dones bons consells als més joves, no?
8: No, experiència no, perquè és el meu primer any, també. Ells m'han d'ajudar, jo. El Lluís fa 15 anys, que surt?
7: Enguany fa 13 anys.
8: 13, mira, sí. Imagina. L'edat molt més que jo.
1: L'edat no és un tema, per tant, no. que impartim més aquí. Bueno, no. Llavors, quines són les teves pessigolletes? Si ja té pessigolletes...
8: És que jo no entenc, jo estic molt tranquil.
1: Ah, molt bé.
8: Sí, bé, la veritat no? És que tothom em demana que has nervis. Dic, no, dic, és que no entenc de nervis, estic molt tranquil. Igual no sé on vaig, perquè és el meu primer any. Però supos que ja arribaran, al seu moment arribaran els nervis. Però de moment estic molt tranquil. Estic, no ho sé, molt il·lusionat en... Amb moltes ganes, seria des que tinc moltes ganes ja que arribis dia, que arribis un moment, però a nervis, de moment, ho duc molt bé. Ho duc molt bé.
1: Bueno, el Fabiola també és jove, però tu també tens experiència?
9: No, jo també és el primer any, com en Tomeu, bueno, d'una altra perspectiva, però sí. I també me fa molta il·lusió, moltes ganes. Bueno, fa anys que sé que el 2026 sortiria com a Fabioler, i això me fa molta il·lusió i moltes ganes.
1: Aquests moments de les festes sempre anem reunint un poc aquestes mateixes sensacions, i és normal, però crec que fonamentalment sempre, nosaltres anem al llarg de l'estiu de sempre de poble en poble. Quan arribem a un nou poble sempre trobem que hi ha les seves singularitats, peculiaritats, Ferreries i Sant Bartomeu, només n'hi ha un, i això hi ha molts de diferents qüestions i detalls que podrien dir-ho, des de que té el seu propi himne, des de que hi ha, no sé, quines són aquelles coses, diries, Lluís, que fan aquestes festes especials o diferents?
7: Jo crec que són els moments diferents, per exemple, les altres festes de poble, quan els dies pregó ja està i mi anem repartint, anem venint els pins de Sant Bartomeu, cada any sempre és un de diferent, o un moment que dic que sempre me marca les diferències quan estem a les 12 i cantam tot l'himne de Ferreries, aquell moment per jo és únic.
1: Realment són aquestes qüestions que fan que aquestes festes siguin ben especials. Tomeu, me comentaves el teu primer any, què ha implicat per tu anar preparant-te per arribar en aquests dies, a nivell, dic, físic o físic i mental, no?
8: Bueno, pot ser molta preparació i moltes hores, perquè des de final d'octubre que es Valda m'ho va proposar, pues han estat moltes hores d'entrenament i moltes hores d'estar damunt el cavall i provar diferents cavalls, inclús. I res, que fa experiència, tenir-li sempre respecte, perquè és un animal, però bé, molta il·lusió. La veritat és que és una cosa que m'ha enganxat, m'ha agradat molt, m'està agradant molt, i res, esperar el moment, abans que passa després, davant molta gent, perquè ara és molt diferent estar dins d'una pista que controles, que no tens cap problema, a després a tothom dins la plaça, o quan te venen a cercar, que tothom espera abans que faràs que xivalda. En aquest moment es serà clau, entre cometes, per la sortida. És el primer moment que puges damunt el cavall davant tothom i que és el moment que espera la gent que t'afegisquis a la colcada i anar després a la plaça a començar a escalar.
1: I entenc, acaronats un poc sempre per la gent més propera, la família, els amics, aquest àmbit més familiar, no? que permet que ens anem apropant en els moments més especials. També pel que fa referència a Fabiola, han comentat, no? Moltes vegades en aquests darrers temps, el com és tan important, de vegades veiem la figura, no? Del Fabioler i de la somareta, de la sasa que va passant, però hi ha un acompanyament, hi ha gent que està un poc al teu costat, que està pendent de tu. Vull dir que totes aquestes coses també són importants, no, Sergi?
9: Sí, la veritat que tot sol, això és molt complicat, i amb el recolzament de la família, amics i gent estimada, la veritat que és molt més fàcil, i ha estat un poc la clau també. Jo crec que m'han ajudat molt, tant diferents persones, la família, els altres fabiolers que ja han sortit i ja tenen l'experiència. La veritat que està molt clau aquesta ajuda i me servirà molt.
1: Com veus, ho dic pensant també en el que és el tema del futur, com a Fabiola, perquè comentaves que també és el teu primer any, d'aquí que les emocions puguin ser més importants, però sempre hem xerrat d'una necessitat també de renovació generacional. Deies que estaves esperant que arribés aquest moment. Et veus fent de Fabiola tota la vida?
9: Bueno, sí, com he dit, tinc molta il·lusió i fa mesos que espera aquests dies. Però sí, jo crec que el polit d'aquest càrrec a Ferreries, que tenim la gran sort de tenir diferents fabiolers, és compartir-lo, compartir aquest càrrec amb ells i que cada any puguem tenir la sort de disfrutar-lo juntament amb ells. Que cada any hi hagi un de diferent i puguem quedar per contar anècdotes o per explicar moltes coses i crec que això és molt polit i és també un poc el que fa la festa i aquest càrrec.
1: Jo penso que relleva de singularitats, no? Si alguna cosa té sens dubte la plaça és aquest Peralte, aquesta qüestió de que té un... Clar, jo sempre penso que això és un hàndicap un poc especial. Quan hi entres hi has de realment tenir coneixement de com és el terreny en el que estàs amb el teu cavall i com funciona tot plegat, no? Això ho fa més difícil o no necessàriament? Com ho vius tu també des de la teva pròpia experiència, Lluís?
7: No, la veritat que quan tu arribes a l'hora de Hollywood, la gent, no hi penses en aquell moment que la plaça està a costa per avall. Tens com la imatge sembla que és plana. Sí que és el que ho notes un poc a l'hora de quan estàs enmig colcant, però no veig cap dificultat, la veritat. Sempre saps que, sobretot, fer tots els vots costa per avall, no costa per amunt. I la veritat que no és un moment... No és, que diguis, a lo millor un dia que passes a peu i la puges, dius, allà costa, però aquells dies de Sant Bartomeu a la veus plana.
1: Per aquest mateix motiu és més important a vegades demanar a la gent que sigui més curosa a nivell, per exemple, de no llençar botils de plàstic, per exemple, en terra i aquest tipus de qüestions?
7: Sí, sobretot sempre, jo inclús quan vaig a les altres festes de poble o un carrer que passen cavalls o veig qualsevol tipus d'una botella de plàstic en terra i l'agafi la de camp perquè sé que és un punt que justament pot passar que un cavall trepitgi i puguin patinar el cavall i amb el queixent en terra. Però sí que va bé que no hi hagi cap, sobretot a la plaça, que ningú tiri cap objecte que sigui de plàstic per evitar tenir sustos.
1: Tots els anys sempre hi ha, mira que xerrem sempre de festes i sempre sembla que fem les mateixes preguntes, però és bé que enguany particularment estem comentant sempre allà on anem un poc més d'entorn de quina manera s'aprecia el tema del factor de la calor. Ara, en aquestes darreres hores ha canviat un poc el temps, però veníem d'un estiu que ha estat molt, bueno, de calor continuada, realment, no? I això plantejava, doncs, què fem a les festes per mirar de pair-ho millor nosaltres, els cavalls i la gent. En aquest sentit, penseu que s'han d'adaptar un poc les festes o s'hauran d'adaptar a la vegada en el futur si continuem tinguent estius així més endavant?
8: Bé, algú s'haurà de fer, perquè clar, a part de les persones, evidentment hi ha els animals que també sofreixen i sense els animals no hi ha festa. Això està ben clar, vull dir, els cavalls és una part principal i fonamental de les festes i m'han de cuidar. Per tant, crec que sí que un moment donat aquestes temperatures que veig que venen per ja per quedar, s'haurà de cercar alguna solució o coses més viables, entre cometes, o llevar una volta, o no ho sé, algú s'hauria de fer d'aquí més endavant, perquè, clar, aquestes temperatures, la veritat és que fan mal fer feina.
1: El Fabiola va per endavant, això significa que també marca molt l'horari, o l'horari el marca ell. No sé si tu ets més esclau del rellotge o simplement marques un poc i que tot vagi un poc seguint els tempos que vas marcant.
9: Saps? No, bueno, hi ha unes hores fixes de certs actes, es jaleo aproximadament, es demanar permís en es queixer balla. Hi ha diferents actes que sí que van marcats per a rellotge, però després, per exemple, n'hi ha d'altres que no hi ha una hora fixa de sellar, sinó que es va un poc segons els temps que s'hagi tardat o s'hagi fet per fer l'acte anterior, diguéssim.
1: T'adaman també com a queixer sobreposant, no? Que no opines de si hem de tocar alguna cosa a nivell dels tempos o de la circumstància de l'ordre que es fan les coses i les festes.
7: Sí, nosaltres com que tenim els horaris que són protocolaris, nosaltres sabem que les 5 han de ser davant canto meu per demanar permís, perquè ens deixi començar a fer replec, i sabem que les 7 ha de començar el jaleo, o sigui que van quedar també un dia, un poc per calcular tot el que són les sortides nostres, tot el que dura el replec, també anar a cercar els queixicasats, les capellanes, balla, per també tenir una referència un poc de temps abans com a que tardam per poder arribar a hora en el jaleo.
1: Doncs amb gent que certament veiem tanta il·lusionada com preparada per aquestes festes, res pot anar malament, doncs desitgem la millor de les sorts, que visqueu unes festes molt intensament i que ens les feu viure a nosaltres també, en aquest sentit, molt intensament i en positiu. El nostre agraïment al caixer sobreposat, a Lluís Ferrer Pulido, al Fabiler Sergi Piris Mascaró i al caixer Badal Antomeu Carreras Capó. Gràcies a tots tres i molt bones festes.
8: Moltes gràcies a vosaltres i esteu tots convidats. Molt bones festes i gloriós Sant Bartomeu.
1: Nosaltres ara just fem una petita pausa, uns bons consells i de seguida hi ha més convidats que ja ens esperen.
10: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
11: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Bartomeu.
12: Barceló Experiences. Cuando vivir se convierte en momentos únicos para desconectar y renovar energía. En Barceló Hamilton Menorca vive la isla de forma especial. Camas balinesas con vistas al puerto de Mahó, cócteles sin prisas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 36 20 50.
1: Anem a repassar i a recordar informació útil i d'interès per al que són les costes. Perquè si vosaltres navegueu o penseu navegar, heu de saber que estem ara en una situació en la que al nord de Menorca tenim component nord-est 3 a 5, amb una situació de marejola maró, amb mar de fons del nord d'un metre, tenim també la possibilitat de pluges o tempestes. Al sud de Menorca, la component és variable 2 a 4, anirà canviant en nord-est 3 a 5 per la tarda. Tindrem primer marejol, també mar de fons del sud-oest d'un metre disminuint i la possibilitat de tempestes. També aquesta mateixa situació la tenim al canal de Menorca, variable 2 a 4. I anem a una platja, destaquem, avui hem anat fins a Cala Blanca, aquí trobem 31 graus de temperatura als termòmetres, 30 graus de temperatura a l'aigua, fixeu-vos que la diferència és realment poca, però ja vos dic que la previsió és que en els propers dies baixi de manera un poc més pronunciada la temperatura de l'aigua. Així és com ens ho marquen les previsions. Avui encara estem amb avisos per pluges, també aquí a Cala Blanca. La radiació solar ha baixat un poc i està avui en 7. De totes maneres, encara que hagi baixat, sempre hi ha que anar amb precaució al sol.
13: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
14: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
15: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
16: Kia. Movement that inspires.
15: Ven a Cirasa Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
1: És la 1 i 38 minuts. Ens acompanya Joan Febrer Roger. Bon dia i benvingut.
17: Bon dia.
1: rector de la parròquia, figura clau de la comunitat de Ferreries, ha estat triat pregoner per la seva trajectòria, sacerdotal, docent i d'investigació sobre la història local i les mateixes festes. És així?
17: No del tot, perquè no sé d'on t'han tret aquesta dada d'investigador d'història local, perquè realment no ho som. M'interessa, però som més lector que investigador d'història local.
1: Podem dir una persona interessada en la història local.
17: Sí, això sí, en aquest sentit ample, sí.
1: Llavors, si haguéssim, per una persona que desconeix un poc l'ànima de Ferreries, com ho traslladaria? Què explicaria d'aquest territori o d'aquesta gent?
17: Sobre Ferreries? Mm-hmm. Bé, jo, de fet, he estat molts anys a Mó, he estat a diferents pobles, i cada poble és únic. Compartim moltes coses, però a Ferreries hi ha un substrat, diguem, molt familiar, no? Perquè fa 100 anys, per dir una xifra, Ferreries era molt petit, hi havia una gran natalitat i era un poble molt endogàmic, no? Es casaven sempre gent d'aquí, i per tant els noms, els llinatges són molt repetits. Avui això ha canviat molt, perquè hi ha molta més diversitat, però es conserva alguna cosa d'aquest substrat demogràfic, no? que fa que Ferreries sigui un poble encara molt cohesionat, molt unit, amb moltes coses, no? I crec que això és una peculiaritat que potser els pobles més grans potser no tenen, perquè fa més anys que conviuen gent d'orígens diversos, no?
1: Demà dissabte a les 7:30 hi ha el Cercavila amb gegants i capgrossos, i això és com una forma d'anar apropant-nos al moment del pregó, que serà a les 9. El té ja pensat, preparat, té tot definit?
17: Sí, en aquestes hores convé que estigui ja tot pensat i escrit també. Anarà acompanyat també d'imatges, perquè avui en dia l'element visual compta molt més que un temps, no? I és més entretingut també, per tant en aquest moment ja el tinc tancat, encara que sobre la marxa se't pugui ocórrer alguna cosa breu que puguis afegir, però bàsicament ja està el tinc preparat.
1: Com una persona que ha estat el rector de la parròquia, entenc que ha estat sempre molt a prop de la comunitat, i això significa estar molt a prop també de moments importants de les persones, no? De la vida de les persones.
17: Sí. En aquest sentit, avui en dia no tant com temps endarrere. Temps endarrere, quan jo era jove i quan era petit i jove, la parròquia era un poc l'entitat que d'alguna forma presidia la vida social, no? I tot passava per la parròquia. Però quan he tornat, al cap de 30 anys de ser fora, he notat un poble molt autoorganitzat, està molt organitzat per si mateix. Així com abans moltes iniciatives partien de la parròquia, jo crec que coincidint amb el canvi democràtic, en la democràcia, hi ha hagut, podríem dir, una eclosió d'iniciatives socials que fan que la gent estigui molt associada per diferents motius, no? I això fa que el poble sigui més ric en aquest aspecte associatiu, però també que el paper d'un rector d'ara no és igual que des de fa 50 o 60 anys cap endarrere, no? Ara me sent més un de tants, i és veritat que també puc estar molt a prop de molta gent, moltes situacions de festa, de naixement, de malalties, i de defuncions també, i això te fa proper també, però ja dic que la situació o el rol, diguem, que tenia un rector, el rector mateix de quan jo era lot, de quan era petit, era molt més englobant, no? Englobava molt més la vida social que no ara. I jo això no ho trobo una desgràcia, ho trobo molt bé, perquè és un índex de creixement del poble com a corresponsable de les seves coses, no?
1: Sempre he pensat que a Menorca succeeix molt sovint, per gent de Menorca, tenir aquesta capacitat de sembla que tinguis en escap les pàgines blanques dels telèfons de tots els veïns i saps qui és qui per referències, una persona que és rector i que rep les confidències moltes vegades de les inquietuds o el que pensen les persones, ha de ser un poc també això, no? Que també és una forma de que uneix el poble.
17: Sí, sí, sí, això hi és, eh? Però ja dic, moltes coses que un temps eren més patrimoni, diguem, de l'Iglésia i de rector, avui en dia està més compartit. Això que dius de confidències, hi ha moltes coses de, en aquest sentit que són, podríem dir, competència de molta altra gent, no? Tant psicòlegs, psiquiatres, mestres, professors, donant per suposar que també els pares, no? Però i el paper, per tant, d'un rector avui és un paper important, però no és tan, podríem dir, preponderant com era temps endarrere.
1: Entenguem que els temps són diferents.
17: Sí.
1: Però no direm ni millors ni pitjors. Però hi ha alguna cosa que li preocupi? És a dir, que es perdi alguna essència important de l'ànima de Ferreries com a poble?
17: Sí, per una banda veig que la gent ha tornat molt tolerant, és un valor nou, la tolerància, el respecte de cara a opcions diferents, maneres de ser diferents, no? Això jo ho valoro molt positivament, aquest esperit més tolerant de cara a la diversitat dins les mateixes famílies, dins el conjunt del poble. Però, per altra banda, el respecte a la tolerància, si es viu d'una manera individualista, diguem, podria ser un valor negatiu, perquè dir, bueno, jo faré el que em dóna la gana, mentre tu no te fiques en jo no me ficaré en tu. Clar, això seria, jugaria negativament si es visqués d'aquesta manera. Però conjuminar la tolerància, el respecte, també en sabrenar a una amb aquelles coses que són molt importants, com les festes, per exemple, aquesta festa, o certes campanyes, o certes necessitats o emergències que van sorgint, això equilibra, combina bé aquesta doble valoració, no? De, per una banda, respecte a la diversitat, però a la vegada la capacitat de poder anar a una amb aquelles coses que realment ens uneixen.
1: Moltes vegades, també des dels mitjans, reiem, per exemple, de festes de Sant Bartomeu i deim, tenim la imatge, no?, la visualització dels cavalls que surten a la plaça. No hi ha dubte que, evidentment, les festes és això, però no només això. Sí. Perquè hi ha moltes persones de moltes diferents edats i que viuen la festa de diferent manera. Sí. Com viu les festes en Joan Febrer? O com li agradaria viure les festes en Joan Febrer?
17: Bé,
1: igual surt a la plaça també, no?
17: Sí, sí, tant. Bueno, jo he vist que la plaça hi ha escaleu, de manera que no tenc escapatòria, però, per tant, hi som molt a prop, i el fet de que aquest capellà surti també de la rectoria fa que jo, d'alguna manera, encara que un poc indirectament, estic també implicat, no? És a dir, per jo, les festes, els nombres, diguem, típics, tradicionals de les festes segueixen sent importants, com és la qualcada, la jaleo, la missa dels caixers, les completes. I després hi ha altres aspectes que jo me resulten una mica més enfora. Per exemple, quan era petit i jove, m'agradava anar a les fires que venien aquí, però clar, això ja té una altra clientela, no? Un altre públic, no? També hi ha moments de concerts i de xarau, que jo això més bé estic un poc en fora, perquè no sé si per sedat o també per caràcter, perquè som més amant de la tranquil·litat que de xarau. I el xarau i la massificació, perquè he de pensar que hi ha moments, no, que el poble, no sé si es duplica o es triplica, però ve moltíssima gent i allò desborda un poc els límits, no? Però dins tot aquest conjunt es mantenen els elements aquests més tradicionals i més de la trobada d'uns amb els altres, de gent que fa estona que no has vist i els trobes, no? De la mateixa família que es dispersa espais dels anys i això és un punt de retrobament, no? I després, naturalment, els cavalls i totes aquestes coses que són molt, molt importants, no?
1: Les festes com un element que ens hi ajuda en aquests punts de retrobament, per tornar-nos a veure als carrers, a les places, al voltant d'una taula, en comunitat. Així és com es viu Sant Bartomeu. I avui hem volgut mirar de convidar el pregoner, en Joan Febrer Roger, perquè ens ho comparteixi. Abans de convidar l'entrevista, m'agradaria demanar-li si tindrà un record especial per alguna o algunes persones en el moment del seu pregó.
17: Sí, sí, perquè encara que tingui un caire personal, és un camí que no he fet tot sol i naturalment dins aquest món de relacions en què jo m'he mogut hi ha molta gent que record, començant per sa família, però també companys d'estudis i comunitats per on jo he passat, no? I sé que sa comunitat encara estic, sí, però sa llista seria molt llarga i a vegades m'he de privar de dir noms perquè sempre em deixaria alguns.
1: Doncs li agraïm la seva presència i també el fet que ens hagi acompanyat avui al nostre programa. Per nosaltres ha estat un gust i li desitgem també unes molt bones festes de Sant Bartomeu.
17: Molt bé, moltes gràcies.
1: Nosaltres ara fem just una petita pausa. Tenim encara alguns bons consells dels nostres anunciants i després encara hi ha més.
18: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
19: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
20: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Esclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en esclaustra.com.
21: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barcelonura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
22: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
23: Búscanos en beds.es.
24: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
25: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
26: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
27: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
1: Avui el nostre programa amb el que volem és mirar d'apropar-nos a temes d'actualitat, també, perquè són qüestions d'interès. I per aquest motiu avui saludem el nostre proper convidat, és Àlex Mur, de l'Aliança Plàstic Zero Menorca. Bon dia, Àlex.
28: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. L'Aliança esteu desenvolupant i treballant des de fa molt de temps en favor d'una gestió diferent a nivell del tema dels plàstics. I recentment el Reglament Europeu de Vasos i Residus s'ha posat en marxa i això ens demanem un poc quina mena de canvis o d'obligacions implica. Explica'm un poc què hi ha de nou en el que fa referència al tema envasos.
28: Vale, doncs bàsicament nosaltres bueno, com ja saps, no? tenim una llei balear que ja es porta aplicant des de 2021 i bueno, aquesta llei sí que ha estat limitant, no, el plàstic d'un sol ús, sobretot coberts, gots de plàstic, palletes, no, tot aquest tipus d'envasos d'un sol ús, com poden ser les monodosis, les càpsules de cafè que han de ser compostables, almenys. I en això aquesta llei balear ja era inclús més exigent en alguns casos, perquè també contemplava, per exemple, la part de paper, no? Els paquets de sucre i les infusions, per exemple, també més enllà del plàstic, no? Aquesta regulació europea el que fa és, bueno, a part de que té la part de regulació d'aquest tipus de plàstic d'un sol ús que ja estaven, diguem, exigides a Balears, també implementen noves mesures en l'àmbit d'envasos, sobretot ecodisseny obligatori, per envasos que siguin més reciclables, o sigui, més fàcilment reciclables. Després afegeix també que per l'any 2030 hi haurà d'haver un contingut de reciclat mínim del 30% dels envasos, i després es regulen altres aspectes com, per exemple, en el transport i en la venda de productes, s'ha de regular l'espai buit que hi ha que deixes plàstic, no? És a dir, els envasos, no pots tenir un envàs enorme on el contingut interior és d'un 20-30%, no? Almenys ha de ser, el màxim és un 40% d'espai buit en venda i un 50% en transport. És a dir, no pots tenir una bossa que sigui més del doble o, diguem, més d'un 50% de l'espai que és el contingut. Després tens altres aspectes com, bueno, hi ha una sèrie de tarifes segons si els fabricants fan uns envasos que siguin més o menys reciclables, tindran més o menys taxes, no? Però en definitiva és això. Sobretot és ecodisseny, envasos més reciclables i més fàcilment reutilitzables. També hi ha una part de reutilització que s'imposarà i després entra també el sistema de dèpòsit i devolució de retorn d'envasos, que això serà a partir de l'1 de gener del 2029. I una sèrie de limitants en els metalls pesats, que això també és algo que ve amb el reglament. En definitiva, en temes de reduir plàstic d'un sol ús, ja estàvem per davant d'aquesta normativa. Ara el que ve és l'ecodisseny, la reutilització i limitar alguns dels productes contaminants, metalls pesats, PFAs, etc.
1: Sí, el que entenem certament és que suposa un petit avanç. Però hi ha una qüestió que m'agradaria demanar-te, Àlex, i és a veure si podem també fiar que els canvis en els reglaments després siguin pràctics, és a dir, si realment es duen a terme. Ho dic tot tenint en compte també que des de que es va començar a gestar, com explicaves abans, aquesta llei balear, també hem vist que de lo que és el text a posar-ho en pràctica no ha estat una cosa immediata, més bé s'ha anat fent de mica en mica, no? És a dir, realment aquests canvis regulatius podem fiar de que s'apliquin a partir de ja, ara que ja han entrat en vigor?
28: És una molt bona pregunta. De fet, ja tenim l'experiència de que amb la llei balear es va implementar la llei, però no va haver-hi els controls necessaris, sobretot al principi, després sí que s'ha anat avançant, i sobretot hi ha uns aspectes claus hem pogut aprendre, no?, de la llei balear, i que ara tenim l'oportunitat d'aplicar bé amb el reglament europeu, que és la comunicació, primer, o sigui, una molt bones campanyes de comunicació que després sí que es van fer, i crec que és important que aquesta part també es pugui potenciar perquè els negocis, al final, no, les petites empreses, les empreses locals, clar, pot sortir una normativa, però estan en el dia a dia, no, de la seva feina, i també és important que es posi a disposició d'elles, no, la informació, la clarificació, realment a la pràctica com poden implementar aquestes normatives, perquè si no és totalment, diguem, no és pràctic, no és pragmàtic per a aquestes empreses fer-ho, no? I crec que en aquesta part també de l'Aliança Plàstic Free Menorca és el que volem, no? Acompanyar les empreses per ajudar-les a dintre d'aquesta complexitat regulatòria, no?, com poden complir la normativa i fer-ho d'una manera pràctica i fàcil. Després hi ha altres aspectes també, que és, bueno, la coordinació entre les administracions, perquè hi hagi una clarificació de què és lo que, quan s'exigeix una cosa i quins controls es fan, perquè al final si hi ha una llei s'ha de fer complir, no? I si això és, l'objectiu és incrementar les tasses de reciclatge i també reduir el consum d'envasos, pues hi ha d'haver-hi una sèrie de mesures perquè s'implementi bé.
1: Doncs Àlex Mur, moltes gràcies per haver-nos acompanyat des de l'Aliança en la lluita contra el plàstic a Menorca i haver-nos posat un poc al dia entrant en aquesta qüestió. Estarem en contacte per continuar xerrant en el futur. Moltes gràcies i bon dia.
28: Gràcies, Lluís. Fins la propera.
0: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
2: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. La playa del Trampolín en Ceuta vuelve a llenarse de migrantes. Este lugar, que ayer fue desalojado por la policía, vuelve a estar con muchas personas. Algunas de ellas fueron enviadas ayer a los espacios habilitados por el gobierno para ser atendidas. La policía ha estado limpiando, como escuchábamos, la zona, pero ya se ha ido y la imagen a esta hora es la de esta playa otra vez llena. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
4: Un trasiego de personas de un lado a otro, con momentos en los que había incluso más de 1.500. La presencia policial permitía que los operarios municipales pudieran trabajar para limpiar la playa, incluyendo el tractor que permite alisar la arena. Un trabajo que necesita de más jornadas. Los migrantes estaban en el otro extremo de la playa, en el lugar en el que esperan habitualmente para recoger la comida por las tardes. Si bien eran todos magrebíes o de raza árabe, de repente, alrededor de las 11 de la mañana, entre 200 y 300 personas subsaharianos bajaban a la playa, algunos con la intención de cargar sus móviles, como nos decían, móviles que, por cierto, se cargan en las farolas. La policía se marchaba y la playa volvía a estar con zonas más ocupadas que otras. Algunos juegan al fútbol, se mueven por ella. Por la tarde, si no se producen cambios, se volverá a repartir la comida por parte de Cruz Roja.
3: Mientras que los refuerzos en la administración no llegan, la policía ha confirmado que varios migrantes han sido trasladados a la península de manera ilegal. Las mafias cobraban por viaje 9.000 euros. Javier Bañuelos.
5: Buenas tardes, es la primera vez que la policía confirma que los migrantes que entraron en Ceuta han llegado a la península, en concreto a Cádiz y, para ser más exactos, a la línea de la Concepción. La policía ha detenido a 5 personas, 5 traficantes que estaban haciendo negocio tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Cobraban, como dices, por cada viaje 9.000 euros y no ofrecían ningún tipo de seguridad a bordo de las lanchas en las que les colaban en la península. 7 de los migrantes, de hecho, han relatado a la policía que viajaron en unas condiciones de extrema gravedad cuando llegaron a las playas de Cádiz.
3: En unos minutos vamos a estar en esta playa del Trampolín y nos vamos a centrar en la situación de los menores después de que ayer la fiscal jefa de menores, Teresa Gisbert, asegurase en Hora 25 que ninguno de los niños que están en Ceuta ha pedido volver a su país, tampoco sus familias, lo que desmonta el argumento que le llevamos escuchando estos días a la derecha y a la extrema derecha. Además, hoy volvemos a estar muy pendientes de las tormentas también de cara al fin de semana. Ha sido una mañana de evaluar daños en Valencia después de que se hayan vivido vientos de hasta 150 kilómetros por hora en zonas como Alcira. Y para esta tarde se esperan nuevos reventones húmedos, que se llaman. Meteorólogo Jordi Garbó.
6: Hoy ya notamos el descenso de temperatura en todo el país. Hace calor, pero un calor mucho más moderado que las últimas semanas, con bochorno en el Mediterráneo, sobre todo en Baleares, donde poco se ha notado el descenso de temperatura. Tarde soleada, con chubascos en el litoral de Cantabria y el País Vasco, y cuidado las tormentas ahí donde confluyen Teruel y Castellón, en la mitad este de Cataluña y en Baleares, sobre todo en Mallorca, algunas acompañadas de fuertes rachas de viento, granizo y lluvia torrencial. La próxima madrugada las tormentas más activas entre Barcelona y Tarragona.
3: En cuanto a los incendios, el peor sigue siendo el de las Urdes en Cáceres, que ha quemado 4.250 hectáreas. Hoy se va a intentar que quede estabilizado. A partir de las 2:30 vamos a hablar también de la sequía que sufre sobre todo el norte. Pese a todo lo que ha llovido, por ejemplo en Cantabria, el gobierno regional va a dar 3 millones de euros a los ganaderos y agricultores por la falta de forraje.
2: Hora 14, con Javier Liébana.
3: En la redacción de informativos Aldo Gómez, ya hemos alcanzado un nuevo récord en lo que nos vale de media una noche de hotel. Buenas tardes.
7: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, porque tenemos ya una primera radiografía de cómo está yendo el verano en lo turístico. Se han registrado en julio 45 millones de pernoctaciones. Hay más que el año pasado, un 0,3% más. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales. Y como decía, se ha batido un récord, el del precio medio más alto por habitación de toda la serie histórica. Pagamos 157 euros por noche. Y muchos de quienes han hecho uso de estos hoteles en julio seguro que han ido a algún festival. A las 2:30 vamos a hablar del boom de este tipo de eventos musicales en verano. Han crecido un 46% en verano. Son datos de un estudio que ha realizado Datapil Mabrian para la SER.
3: Gracias, Aldo. Ya esta portada hay que añadir un sonido muy esperado por muchos y no tanto por otros en el mundo del deporte. La vuelta de José Mourinho a una rueda de prensa con el Real Madrid. Javier Herráez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Puesta de largo de Mourinho. Mañana debuta en Liga frente al Español. Un Mourinho más tranquilo, que ha dicho públicamente que le diría que fuera más tranquilo al Mourinho que se fue del Madrid hace 13 años. Para él, evidentemente, la temporada sería buena si el Madrid consigue un trofeo y tampoco está preocupado con la pelea, el puñetazo que le metió Tchouaméni a Valverde, que lo mandó al hospital. Escuchamos a Mourinho hablando del no fichaje de Rodri.
9: No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. ¿Cómo se dice? La guinda, ¿cómo se dice? La guinda, ¿no? Sería como, yo pienso que la expresión es correcta, ¿no? Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar.
3: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos, son las 2:05.
2: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Mamen Municio.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Baleares ha registrado más de un centenar de incidencias por el temporal de las últimas horas, la mayoría por caída de árboles, sobre todo en Mallorca y en Menorca, de especial intensidad en Mahón, donde la tormenta llegaba en forma de turbonada. Esto es, vientos muy fuertes y cortos que vienen con lluvia, truenos y rayos. Se llegaron a desprender cornisas y cubiertas en el polígono industrial y caído la parte de una fachada de un edificio en Alcaufar, afectando a una vivienda vecina y provocando heridas a una menor que ha tenido que ser atendida en el hospital Mateu Orfila. De hecho, se llegaban a registrar rachas de viento de más de 120 kilómetros hora en el aeropuerto de Menorca. En Mallorca se han registrado 99 kilómetros hora en Porreras y 91 en el aeropuerto de Ibiza. Se han visto afectados algunos vuelos en las tres islas, así como en el litoral, diversas embarcaciones. En San Josep Ibiza, los tres tripulantes de un velero lanzaban una bengala en señal de auxilio, si bien finalmente podían salir por tierra sin sufrir heridas, mientras que el barco quedaba varado en las rocas. Más de 1.600 clientes se han llegado a quedar sin electricidad. Ampliamos este y otros temas de este viernes 21 de agosto con Bernata Mengual en el control técnico. Baleares, el principal destino elegido por los turistas extranjeros, presentó además durante el pasado mes de julio el mayor grado de ocupación por plazas hoteleras, con el 87,4%. El pasado mes el archipiélago registró algo más de 2 millones de viajeros que realizaron casi 11 millones de pernoctaciones en hoteles con una estancia media de 5,2 días. Por cierto, que hemos conocido que llegaron a pagar hasta 6.000 euros por 10 días de alquiler unos inquilinos alojados en una vivienda de Ibiza que se alquilaba de manera ilegal. Agentes de la policía local de Ibiza acudían la pasada madrugada tras recibir una denuncia por exceso de ruido. Y los Consells de Ibiza y de Formentera han pedido una reunión con los responsables de la compañía Endesa. Esperan que la cita pueda producirse a primeros de septiembre. Los cortes de luz que se producen un día sí y otro también este verano preocupan cada vez más a las instituciones y asociaciones empresariales. El presidente de la APIMEF, Alfonso Rojo.
11: Mucho nos tememos que prácticamente tengamos unas instalaciones que quizás no estén dimensionadas para la necesidad que ahora mismo estamos demandando, que ya no son problemas puntuales. Saber cuáles son las soluciones, si es un tema de infraestructuras obsoletas y si es un problema de tope de dimensión, de que no dan para más las instalaciones, tendremos que replantearnos muchas cosas.
10: El PSIP, PSOE, denuncia el agravamiento de las listas de espera sanitaria en Baleares. Este verano afectan ya a casi 112.000 pacientes, supone un incremento del 20% respecto al año pasado. La diputada socialista Patricia Gómez ha recordado que para las esperas a partir de 2 meses en consultas hospitalarias y de 6 meses en el caso de cirugías, la administración debe ofrecer el decreto de garantía de demora.
12: Els pacients esperen. Esperen més de 6 mesos, un volum de pacient molt important per ser operats a la sanitat pública i també més de 2 mesos per una consulta hospitalària. I aquestes persones tenen dret a ser atesos de manera immediata per al decret de garantia de demora.
10: Vamos con los titulares del deporte. Pedro Morlán.
13: El delantero polaco Adam Buxka, muy cerca de llegar a la isla.